Fuig, cabé! Fuig! Fuig! Quiet! Fuig! Rrrr, té camell! Rrrr, té camell, jo camina, vingui, camell! Rrrr, va, arriba!